va de Moçambique e de Kumupa, Mavereketer Ondimi o Chindau. Va de Moçambique e de Kumupa, Mavereketer Ondimi o Chindau.